Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, dins el nostre programa de Terres Nostres o la veu dels Països Catalans, doncs us anem a adreçar una petita informació perquè tingueu coneixença d'un poble de la comarca del Priorat que es diu Els Guiamets.

Una altra cosa que ens diu, que trobo que és molt bonic també, diu, si us aclapara i estressa tan neguit i tanta pressa amb què es viu a la ciutat, agafeu sogra, dona i mainada i munteu una escapada per descobrir el Priorat. Quan aneu a emprendre el viatge, deixeu a porta equipatge algun espai sense omplir. No el reserveu debades perquè d'aquelles contrades se'n tornen bolivi. Allí mil parets rocoses prenen formes capricioses escampades per arreu. I on ho ha permès la natura, una feina antiga i dura ha fet bancals per conreu. Feu el tas d'un bon reserva, quina experiència superba, el color, aroma i els globs. Tant se val si és de Porrera, de Falset o de la Figuera, de Marçà o de Gratallops. A la Cartoixa el silenci pot fer que el turista pensi que n'han dut un altre món. No és estrany, els cartoixans ja ho sabien fet abans, ara no, que ara ja no hi són. Quan arribeu al llindar potser us faran barrinar sobre el nom d'Escaladei, ve la denominació del que no sé quin pastor li va dir no sé quin rei. Planteu-vos a la Morera i brusqueu una drecera per pujar cap al Montsant. Ho tireu cap a l'esquerra i trobareu un GR per caminar anar-hi-nant. Un bon paté de perdiu servirà d'aperitiu a l'hora de matar el cuc. I per completar el tiberi podriu perdre el senderi si demaneu truita amb suc. Ça, c'est d'une façon, disons, de souhaiter o de mettre en valeur, disons, de qualité culinaire aussi de cette région. Donc, je vous ai dit, bon vin, bonne huile d'olive et bonne tradition culinaire. Les paysages aussi sont extraordinaires, donc je vous assure, quand on y arrive, c'est pas la peine de partir, parce qu'on a déjà fait pratiquement tout ce qui était bon à faire pour visiter ça.

Non ci continuano a provare, penso, un direu d'onti tretto di queste cose. Non so che cosa sta dicendo fin ora, ha sicuro, non tretto un libretto che ha sicuro editato dal Consiglio Comarcale del Priorat. E per esempio, non so che fa referenza al popolo, aos Guiamets, non so che diu, potser no gaire d'una manera gaire, gaire explícita, però en fi, en general, ja en parlarem més encara dels Guiamets, eh? Doncs diu, els Guiamets és una localitat assentada al sud de la comarca, al límit amb la Ribera d'Ebre, envoltada per la Serra de la Tosseta, el Coll de la Serra i els contraforts nord-occidentals de les muntanyes de Tivissa i la Serra de Llebria. Travessa el terme de Riera de Capçanes, afluent del riu Siurana. S'hi pot arribar des de Falset, per la Nacional 420, la 3031, des de Mora la Nova per la Nacional 420 i el camí asfaltat des de Capçanes per la carretera dels Guiamets Capçanes. Des de Tivissa també, la Serra del Mos, i disposa d'un camp de futbol, piscina, pista poliesportiva, escola, residència geriàtrica, lloc d'acampada proper a l'embassament i cooperativa agrícola. S'hi elabora vi de denominació Montsant, mel, oli, fruits secs, pastissets, ametllats, coques, pa de pessic, préssecs, cireres, melons, olla barrejada i olives trencades. Ah, això és de les olives trencades, tot en va la mar de bé, però això és de les olives trencades encara millor. La festa major té lloc entre el 20 i el 25 d'agost en honor de Sant Lluís i Sant Fèlix. Es fan sardanes, música tradicional i ball. Pels Sants Innocents s'organitza un esmorzar popular i ball. Són llocs d'interès a l'església parroquial de darreries del segle XVIII, la Font de la Plaça, ubicada a la plaça de Pau Castellví, la Font de la Portadora, un paratge ideal per anar d'excursió i gaudir de la natura, el Pantà dels Guiamets, on es pot practicar la pesca tot l'any i acampar, i les olles, uns salts d'aigua i tolls en forma d'olla localitzats a la riera de l'Esmà. No me l'ha, d'una façó en general, saps el que diu el Consell Regional, perdó, el Consell Comarcal del Priorat. On va écouter la musique i on va revenir, perquè hi ha encore enormement de choses a parler du village.

L'església parroquial de Sant Lluís, construïda l'any 1791, quan l'obisbe de Tortosa, a causa de l'estat en què es trobava l'antiga parròquia, va concedir permís per iniciar les obres del nou temple. És d'estil renaixentista, amb tres naus i vuit altars laterals dedicats a diferents sants. El celler cooperatiu, fundat, com us he dit, ja en l'any 1917. A part d'aquest, hi ha el celler Rosa la Guapa, de propietat particular i de tradició familiar que es remunta al segle passat. I el pantà també és visita obligada per a tots els que hi vagin, o senzillament, o simplement, diríem, passin per el poble per veure les coses que hi ha. Bé, en general, doncs, això és el que hem pogut dir sobre els Guiamets d'una manera general. Acabarem el programa encara parlant, doncs, de la situació magnífica en què es troben dins d'aquesta comarca, sense igual, el Priorat, les bones coses que es poden veure, les bones coses que es poden veure, unes veure, altres veure, i en general, doncs, la facilitat que es té en aquesta comarca per obtenir bones coses, bons menjars i d'una gent acollidora. El medi natural del Priorat, doncs, descobrir, conèixer, assaborir. El Priorat s'inscriu dins un context climàtic general mediterrani. Ara bé, les modificacions microclimàtiques que exerceix el complicat relleu de la regió i l'altura de les muntanyes fan que en una comarca de tan petites dimensions puguem trobar des de retalls de vegetació estèpica, especialment al sud-oest, en contacte amb la Ribera d'Ebre, fins a les comunitats típiques de les muntanyes, diríem de centre Europa, refugiades en els obacs alterosos de les muntanyes com les Teixedes. A grans trets podrem descriure el Priorat com una cubeta de pissarres de carbonífer, la famosa Vicorella, envoltada de muntanyes calcàries en la seva majoria que s'alcen fins a més de 1.000 metres. Aquestes defineixen un paisatge amb una forta personalitat que no solament té una vàlua inqüestionable per ser, sinó que més condiciona els trets culturals de la seva gent. Aquí, com a molts d'altres indrets, els nuclis habitats i l'activitat humana es concentren en les valls. Aquest fet, accentuat pel despoblament sofert al llarg del segle XX, ha propiciat que moltes de les muntanyes no hagin sofert explotació des de fa molts anys i que en l'actualitat es trobin en un estat de conservació molt bo. La prova d'aquest fet és que només al Priorat hi confluencien quatre espais inclosos: el Peny, el recent parc natural de la Serra del Montsant, totalment, les muntanyes de Prades, sector de la Gritella i Siurana, les serres del Pradell i Argentera i la Serra de Llebreria, on s'ubica la Mola. Bon, ça c'est, disons, pour vous situer, disons, cette région magnifique. On va écouter une musique et on va revenir encore parce qu'il y a encore des autres choses à dire.

nosaltres farem el mateix, cars amics del Priorat. Nosaltres, els catalans del nord, puig que estem a Tolosa del Llenguadoc, us adrecem a paraula als catalans del sud que esteu en el Priorat, només per dir-vos doncs, que el nostre programa ha arribat xinoxant a la seva fi. Us desitgem que passeu una molt bona fi de tarda, desitgem també de tot cor que el programa hagi estat del vostre grat, i penseu en els que estem aquí de casa que només la nostra delit i la nostra idea és parlar de casa nostra perquè tothom sàpiga el que som i el que volem ésser. Bé, doncs, amics, com ja acostum de dir en terres occitanes també, a deixats plato le monde, merci pla per haver demorat el nostre escuto, desitgi que el nostre programa ha estat de vostre agrat i a deixats pla i el cop que ve. Bueno serado.

i als peregrins i fiels aconsellia. Sembra d'avui és a un sembra ben viat. Sant Valeret, Sant Valero, pedrega el veí, no em pedreguis allò. I quan l'os...

et à tutti, ses plavengus din vostre emissiu de literatura de junes en utita. Vei me ba wapieja sul trabal d'Evelyn Faisse per bus leggi duscundes, adattats a drolles e che respondono a calques draios pedagogicos. Ei trapat din l'article 44 de Lengua e País Doc, un estrach de sun memorio de mestrio. Evelyn Faisse sustenguet en 2004 a Universitat Pau Valéry de Montpellier un memorio sul ensatge d'adaptació de contes tradicionals utzitas pes drolles del cicle. Juste la direction de Florent Vernet.

0: informació del país.
1: L'actor de guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
2: L'escriptor valencià Martí Domínguez publicà el passat novembre en Edicions Proa la novel·la Mater, un llarg relat on recrea un món en què la ciència ha aconseguit crear éssers humans modificats genèticament amb la idea inicial que siguin resistents a tota mena de malalties. Aquest món acaba sent regit per unes lleis que emanen de la lògica, el coneixement i la raó. El nou ésser humà ha ocupat el lloc de Déu, no n'hi ha espiritualitat. Aquesta nova espècie modificada ha aconseguit recuperar l'equilibri ecològic. La fecundació, la gestació i el part han deixat de produir-se dins del cos humà. Ara es fan en laboratoris que gestionen empreses especialitzades. A la Terra, aquesta nova espècie humana conviu amb cíborgs i es disputa l'espai vital amb els éssers humans no modificats, com en la conquesta de l'Oest nord-americà, en la qual l'exèrcit netejava grans extensions del territori d'indígenes americans per a després donar la terra i la seva explotació a colors d'origen europeu. L'exèrcit, format en la majoria per cíborgs, neteja el territori d'humans no modificats, esclavitza dones joves i assassina la resta alhora que esborra les seues petjades. Una jove biòloga és infectada per un bacteri que, com a cert tipus d'insectes, fa que les femelles queden prenyades sense intervenció d'un mascle. Una qüestió que sorprèn el poder i la ciència i que obri noves vies a la colonització espacial. Aquesta dona i un jove inconformista, una mica llunàtic i rebel, decideixen fugir i refugiar-se als boscos habitats per l'altra espècie d'humans. Però allí troben un ressentiment, un odi, un desconeixement de l'altre, un fanatisme religiós que els sobrepassa. Només els resta l'esperança d'una ciutat on conviuen, en harmonia, elements provinents de les dues espècies. Mentrestant, la seva vida es convertirà en una lluita contra els elements i una eterna fugida. Es persegueix un assassí implacable que va deixant el seu rastre de destrucció i mort. Martí Domínguez aconsegueix atrapar des de les primeres pàgines de Mater el lector amb una prosa diàfana i àgil. Construeix un relat versemblant, dinàmic, amè i amb una gran tensió narrativa. Ens obliga a reflexionar sobre el poder, els seus còmplices i el ressort que aquest empra per a mantindre el control sobre la societat. A pensar, però també, sobre el camí pel qual es portaria una ciència allunyada de l'ètica i de l'espiritualitat. Mater va fins i tot més enllà i té una projecció crítica en el present que és com a mínim inquietant. Una novel·la d'una gran amenitat, emparentada en grans obres de la literatura i del cinema de ciència-ficció.
1: L'actor de guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: Como tutti los mainatges son anat a l'escola, como a tutti los mainatges m'han après a llegir. M'han cantat pla de cançons, m'aprengueron tant d'històries, Lutèce, París, París. Més per què?

nu scuntavo lu regent, aquel gran rei de França, acatat davant los paures, un sant home, aquel Sant Louis. Amavo tota la gent, e volió pas la misère, un sant home, aquel Sant Louis. Mas per què? Per què m'han pas dit a l'escola? Per què m'han pas dit? Mas per què? Per què m'han pas dit a l'escola que havia tuat mon país? E quan fugueren mai grans, nos calguet parlar tres llengues. Per fa un bon tecnician, nos calió cargar tres llengues. El inglés, el alemán, eso que se escriba rumo, per fa un bon tecnician. Mes per què?

Veleu tantos coneixensos, nos mascon la veritat. Aprendrem sols que en la terra reino pas la libertat. Sabrem la talent de l'índio, el udol dels africans i la mort de Guevara.

0: C'est bon, Joe, lâche-le. Lâche-le.
1: C'est canto che cante canto pa.
2: Radio Occitanie. L'émotion du pays.
3: Bona tarda. L'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Ora Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit, moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui, dues qüestions. La primera, com identificar des de fora una víctima de gènere? I la segona, què hem de fer quan sospitem que algú pateix maltractament? Comencem, doncs. Com identificar des de fora una víctima de gènere? Evidentment que no és una labor ni fàcil ni simple. A més, ens genera incomoditat i incertesa. Perquè si bé ens sembla estar en la certesa de l'existència del maltractament, al mateix temps tenim por tant per omissió com per acció. És a dir, que si decidim no intervenir, molt probablement ens ho tirarem encara nosaltres mateixes. I si intervenim, igual ens equivoquem. Per tant, fem el que fem, correm un risc, cert. Però el que ens ha de moure, el motor, el que ens ha de treure d'aquesta disjuntiva de si actuar o no actuar, ha de ser el fet que apreciem i estimem la persona en qüestió, la nostra amiga, cosina, germana, companya de feina, veïna. Passem ara, doncs, a donar pistes de comportaments que ens han de posar en alerta quan una persona propera a nosaltres actua d'aquesta manera. Som-hi. En què ens hem de fixar? En els canvis. Canvis, sí, sí, canvis. Qualsevol d'aquests indicadors, que diré d'aquí un no res, només tenen sentit si coneixem la persona, el seu estil, la seva manera de fer i actuar, i hi notem canvis. Poso èmfasi en que tan sols alguns d'aquests indicadors són suficients. No cal que passi tot això que diré a continuació. No, no, no. Només alguns indicadors. El fet en si no és dolent, no és un judici, és una observació. Per exemple, si abans de quedar amb nosaltres ho ha de consultar, quan abans no ho feia. Si quan està amb vosaltres o amb nosaltres i li truca la parella, dona el nom de les noies o dones que us heu trobat i evita dir el nom dels homes, per exemple. Si està pendent d'un arribar tard a casa i abans no ho feia. Si hi ha modificacions en la forma de vestir, si procura no anar, entre cometes, provocativa, cosa que abans no ho considerava així. Si ha d'avisar que arriba tard perquè no es molesti l'altre, cosa que no feia abans. Si ha de justificar despeses o si mira de no gastar massa per no haver de donar explicacions, repeteixo, cosa que abans no feia. Si les trobades en família les va esquivant, quan abans no. Si els moments de vida social es van limitant i sempre acaben anant ells dos junts a tot arreu. Si està menys alegre, de manera sostinguda. Si la veieu més moixa, més trista, com si li preocupés alguna cosa. Possiblement li pregunteu, tot bé? I digui, sí, sí, tot bé, anem fent. Si abandona, si s'abandona, millor dit, si deixa de tenir cura de si. Podria ser que estigués entrant en un quadre de perfil depressiu, diguéssim. Si no dorm, no descansa, té ansietat i no sap explicar ben bé què li passa. Si està cansada, sense un motiu concret aparent, està aixafada, fluixa. Si té dolor sovint, mal de cap, cervicals, tensió... Però alerta, eh? Alerta que aquest darrer indicador que us acabo de dir, la majoria, podríem dir gairebé, la majoria de la població la tenim. L'atenció i les hores davant de la pantalla, la feina i l'estrès ens passen factura. Per tant, aquest darrer aspecte, cervicals, mal de cap, etc., només considereu si és un més dels factors, si se suma a alguns dels anteriors que he citat. No aixequem ara l'alerta per aquest aspecte sol, d'acord? És a dir, qualsevol modificació en els hàbits o manera de fer ens ha de posar en alerta. Perquè la majoria d'aquests canvis, però, sapiguem, solen ser graduals. Alguns d'aquests indicadors no passaran mai. I fins i tot alguns pot passar just al contrari. Per exemple, poso un exemple, que la vida social vagi a més, això sí, sempre els dos junts. Però que es doni una imatge exterior que són flors i violes, i dic però perquè en realitat segur que hi ha una part interna a casa que no sabem. Sigueu persones cauteloses, prudents, cert, però sobretot sigueu molt observadores. És molt probable que la víctima no s'adoni que ha anat modificant els seus comportaments i potser en algun moment vosaltres li haureu de fer saber. Llavors, què hem de fer? Si en una persona que coneixem prou bé, diguéssim, identifiquem determinats canvis que ens fan sospitar que està en una relació amb maltractament, què hem de fer? No hi ha una resposta única. Dependrà del grau de coneixença, proximitat i confiança que tenim respecte a la possible víctima. Si la relació és prou propera, podem preguntar: com va per casa? Com va la relació a casa? Podria ser que obtinguéssiu una resposta esquívola, esquerpa, pròpia de qui no vol entrar en la qüestió i us digui: bé, normal. Llavors és quan vosaltres heu de fer el següent pas i dir: si necessites alguna cosa, sóc aquí, pots comptar amb mi. Pot passar que es reboti i digui: el que dius, t'he dit tot bé, tot normal. Llavors torneu a intervenir i matiseu: d'acord, només et faig saber que si en un moment donat no anés bé, pots comptar amb mi, que ho sàpigues, quan sigui. Si la relació, en canvi, és propera, però suficient, no suficient, però, matiso, però no suficient com per preguntar directament, llavors podem parlar d'una tercera persona que coneixeu, o us inventeu, sí, sí, us inventeu, com aquell que diu: l'altre dia a una amiga de l'amiga li va passar que, o una amiga m'ha explicat que la seva cunyada tal, tal, tal, tal. Doncs bé, això, sí, sí, es tracta d'això. I aquí és on podeu posar un exemple del comportament que veieu en la vostra amistat o persona coneguda, però aquest exemple el poseu en boca d'una altra, l'amiga de l'amiga, la veïna de la cunyada, etc, etc, que està en una situació d'una relació no sana i que pateix maltractament o directament que és víctima de gènere. Sigueu subtils, però, si us plau, sigueu subtils, que l'exemple escollit sigui bo. Si la relació és de conegudes, de persones que us coneixeu però sense massa vivència compartida, però sí amb bona entesa, podeu proposar de compartir un cafè, un refresc, una passejada per la Via Verda, mirar una exposició o allò que us sembli que pugui venir de gust a les dues i us feu una estona de companyia. Així, esteneu la probabilitat d'obrir possibles moments per a compartir parcel·les personals de manera distesa i en certa manera informal. El més important és que quan expliqueu la situació, real o construïda, o quan doneu peu a expressar-se i obrir-se, no jutgeu el que li està passant a la víctima del cas en qüestió que exposeu, o no jutgeu el que us comparteixi la vostra amistat. Si us plau, no jutgeu. Si ho feu, haureu trencat el possible pont de contacte, la via de comunicació. I és de gran importància no trencar possibles vies que puguin ser un recurs per a la víctima. Us feu accessibles, així com a possibles sortides d'emergència on pugui recórrer, perquè possiblement disposi de poques opcions. Sigueu persones cauteloses, prudents, cert, però sobretot molt observadores. És molt probable que la víctima no s'adoni que ha anat modificant els seus comportaments i, repeteixo, potser en algun moment vosaltres li haureu de fer saber. Mireu, sense anar més lluny us parlaré de mi, de la Maite, la protagonista del llibre Maite, vaig ser jo, podria ser tu. La Maite, és a dir, jo, qui us parla, vaig tenir la sort que una amistat que m'apreciava molt em va fer de mirall. Em va fer una pregunta que en aquell moment em va doldre, però sabia que si m'ho deia era perquè m'apreciava. Quan el David, del llibre, em diu: no saps que vius amb un psicòpata? Em vaig quedar clavada, sí, em vaig quedar de pedra. El David m'ho deia després que haguéssim tingut unes quantes converses en les quals jo li exposava el comportament del Javier, del maltractador. Ell, el Javier, escoltava. Perdó, ell, el David, escoltava. Em deixava dir. No jutjava el que li explicava. Deixava que jo anés posant veu el que vivia. Fins que arribà un dia que ell, el David, va tenir suficients indicadors per poder-me confrontar la situació i preguntar-me directament: no saps que vius amb un psicòpata? Bé, afegem el matís psicòpata integrat. I ara deixeu-me que expliqui perquè m'afanyo matisar o precisar psicòpata integrat. Perquè aquest és el nom que li han posat els experts a un determinat tipus de psicopatia, la d'aquells individus que tenen l'art de passar desapercebuts i integrats en la nostra societat. Bé, d'això en parlarem en el proper programa de psicòpates integrats. Sí, parlarem d'això. Primer deixeu-me que trenqui lleugerament, que trenqui la imatge errònia que tenim la majoria de persones en relació a aquesta paraula. El cinema ha fet molt mal, sí, podríem dir això, i ens ha presentat els psicòpates com a persones que van pel món carregant-se les altres de manera descarada, un tret al pit, a la nuca, un reguitzell de punyalades, etc. I no és així, no, no. La majoria de persones amb personalitat psicopàtica ens passen desapercebudes a tots. Estem arribant al final del capítol d'avui del nostre espai Trenquem Silencis. La setmana que ve, en el cinquè capítol, Amor Zero, o quan un psicòpata entra a la teva vida. Ho farem de la mà del llibre titulat així mateix, Amor Zero, del doctor Iñaki Piñuel. Un professional expert en psicòpates integrats, és a dir, aquelles persones que passen desapercebudes i integrades a la nostra societat i que són un perill real per a la resta de persones. Us asseguro que se us posarà la pell de gallina quan sentiu alguns dels fragments que hem seleccionat del programa. No us ho perdeu. I recordeu que teniu a la vostra disposició el mail trenquemsilencis@gmail.com, on podeu fer-nos arribar el vostre feedback, preguntes i aportacions, i que també podeu comptar amb els messengers de la Mireia Baeta i de jo mateixa. Us esperem aquí la setmana vinent. Molt bona tarda.

Mas pudin pasniga que ramuruche mantenget uno grando tolerancio embes les catas e les giusius din sus feus aquello attitud du betto forso habitualo din le caratteri a suscitat ucitanos e sus inimits a profiecerun contro le besconte d'aquello politico de permissibitat embes las minoritats e la monarchia dels capets utilizet la cruzado contro les catas convocado en 1209 per la Gleiso Cattolico per giusmetre e domina Occitania. Quand comencet la cruzado, Ramurugie visitet le legat papal Arnaut Amalric de Sito a Montpellier per ensagiar d'arrestar les attacks cruzats, mas les representants papal Bulguet pas negocia. Quelques historias afirmon que menacet les cruzats atacabon sus feus e qu'afirmet que protegerio les catas, mas es pauc probable que en aquellos circunstancios a mi la toco d'arrestar la cruzado afirmese aquellos intencios que pudion solament provocar un guerro du veto e definitivo. La Biro de Béziers fuguet cremado e la populació chaplado le 22 de juillet de 2009 en un genocidi como ser pas jamais vist en Europa tempei de segles perché les estagians avion refusat de liurar les du sens hereges, lourds, familiars, veïcis e amics que demoraven din la bilo d'aquel sege prouven la sentència attribuïda al legat papal Arnaut Amalric que responet a la question sus cusi distinguirion lei sulats cruzats les hereges catases crestias catholics ame chaples les tutis que diu cuneis les sius. De pau que se pusque se repeti le mitei sciaple a Carcassuno le giube besconte demande de refuti la i defensos de la bilo ed accumula la mai grande quantitat possible de nuevi duro. Davant l'arribado de las trupos cruzados le primi d'agosto a la bilo e a me la besito inesperado del rei Pere le segu d'Aragu e primi de Barcelona, senie e cunyat de Ramon Rugge, comenceron de conversos per evitar un nou sciaple. Mas las condicions de l'armado cattolico eran excessivos. Ramurugie debió abandonar la bilo, a mesun que tutti i cavaliers causits per él, e la bilo e la populació demorarion a l'aimas des cruzats libes. Conte se volio pas abandonar le iba salse e davant la negativa accepta que los condicions le rei Peire se retiret. Les attacks comenceron e les carcasses se defenderon heroicament, mas la manco d'aigo e la secado provocaron l'apparició de malautios e le giube besconte fuguet obligat de negocia. Tornamai accompagnat per 12 cavaliers, se dirigiguet al campament cruzat le 15 d'agost confiant en la paraula de respectar la trebo pendent la negociació. Pensavo a la possibilitat de se liurar com ostatge en escambi de salvar la vida dels vassals. Mas a l'attendo del conte de Nivens en arriban totes les normes dels periods de trebo e de negociacius, Ramurugie fuguet fait presonier. Fin final o Carcassuno se rendet, la populació ne partiguet temporario, mene la bilo fuguet occupado pels soldats cruzats. Les possessions e les títols de Ramurugie fuguèron passats a prep de negociacions al quite Simon de Montfort, menaire militar de la cruzado. Ramurugie fuguet empresonat al donjou del castel de Carcassuno und moriguet 3 mesos a prep le 10 de novembre de 1809, segon la versió oficial de dicentario, segon forso rumus poisonat. Beleu per evitar la suspicius, le metei Simu de Montfort organizet de funeralios solennos per son predecessu como vescunte de Carcassuno. Tot un ipocrisio. Le troubadugui en auge diguet l'han fait morir les cruzats e Simu de Montfort. E le giube besconte Ramurugie de Trencavel intrabo din la legendo a solomen 24 ans se convertit en un noble eroi capable de se sacrifica per salvar les vassals. Le fil Ramu Trencavel le segu e iretet pas des feus. La deus de Ramurugie, Annès de Montpellier, renunciet a totes las

0: Camille.
1: Occitanie, une our.
2: Cabusset a umitant d'uriu, seguent l'univ draiat per l'ucors e la pussa din labrivo. Veget un cadavre stelenc, e wagantet seirent, labiret ber l'useu, e menet, abenat, com a sus un beseu, l'uniu sus sei bras lents. Amy Cross és una poetessa, mais també una artista. Caima, pintra, dessina la vita. La rima que hi ha a Amy, so que les ales són a l'auset, la beutat de la llibertat. Languissu. De cop, l'ofre d'un mistrau, quan trau com a peu, adus au pres de mon aurio, un vieil a peu. Perquè chas qui wer, me mancon li calabrun, infini, cubren de luz li camp espandi, embarià de grans aubre me li contorn brun. Alors, tutti li vespre mirava grandi, au lui, ber l'horizon, l'ineu purpre eternalo, i avie là tant de meravio virgenalo. Amunt, la luz clara du soleu d'estiu d'or, davala umitant de mi pantai sense fort. Cul, dismilunghi pensado l'isimace, interior causere rauba alla natura. Unte men bauculi entre i paesace, va chi tres mes l'an la fine flure che nous duro, dins aqueste flu, i a l'essensi de la vida, cai puscu estre temun de sa respelido. Biure de raive plen de mi reminiscensi, ba chi come vule bastimo un existensi. La langui su, u persegu, mescle la ploeio, du regret, e la fruccia la terra assurbento. Cuoro l'autun entre li cadavre de fueio, ben adur li perfum diserso casento, che la noto de cor, querbe de ues senso caro, cauchi momento passa, che se viu en caro. Amy Cross, che è una poetessa provenzale, che ha gagnato mantuns premi per la sua opera. Desfarai l'uligam, dai santo liec traucat, un esperita fam. La pau l'utent tancat, ma joni mas duos ma, los fins osses cruzats. O vos, Vierge Mario, vos disi adiosiats, escustats vostre figlio, munt del naut cel en paz, che parlon de l'espero, durant las noites trop breves, dels morts de nostro terro. Nostres anciens las trevos, per preneire tage, calausi un messaggio. O vos, Vierge Mario, vos disi adiosiats, escustat vostre figlia, mun del naut cel en paz. Creire in nostre passat, lu che è jamai bressat, lu lume che ven a chi, en vos pot pas flacchi. O vos, Vierge Mario, vos disi adiosiats, escutat vostre figlio, mun del naut cel en

Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana. Escut amb les quatre barres a la catedral de Metz. És un article de Marta Feixedes per a la Petjada Catalana. Més enllà de la sorprenent bellesa de la ciutat de Metz i concretament de la seva catedral, el que més pot sorprendre a un visitant procedent d'algun punt dels Països Catalans és trobar un escut amb les quatre barres en un dels vitralls situats a darrere l'altar. Les dades sobre la catedral de Saint-Étienne expliquen en part la majestuositat del temple. Té la major superfície de vidrieres gòtiques del món, uns 6.496 metres quadrats. I la seva nau central, superior a 40 metres, és la tercera més alta d'aquest estil a França. L'inici de l'actual catedral gòtica es situa al voltant de l'any 1220 i finalitza al 1522. La construcció dels vitralls va comptar amb els treballs de reconeguts mestres vidriers de diverses èpoques, fins a arribar als treballs del pintor Marc Chagall al segle XX. Si bé l'autoria dels vitralls que corresponen a l'absis central de la catedral no sembla del tot clara, l'arquitecte i urbanista mallorquí Gabriel Alomar i Esteve sí que explica en un article de 1993 el perquè d'un escut de la corona catalano-aragonesa als vitralls d'aquesta emblemàtica catedral. En un document titulat «Sobre l'estatge final i la sepultura d'Isabel, darrera reina titular de les Mallorques». Alomar apunta que Lluís I d'Anjou es podia titular rei de Mallorca, ja que va rebre la cessió per part d'Isabel dels drets d'aquesta corona al 1375. Segons Alomar, a partir d'aquesta cessió, Lluís d'Anjou ostentava aquest títol als documents i també introduí les barres d'Aragó-Mallorca en el seu escut heràldic, que es pot veure a un vitrall de la catedral de Metz, capital de la Lorena. Heus ací, és un article de Marta Feixedes i Puig per a la Petjada Catalana. I ho hem escoltat, com sempre, amb música d'Aleix Gaus Bonastre. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjar.

0: Occitanie, 12 ours.
1: Trenquem silencis amb Àngel Roure Massanet.

0: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roure Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. Avui, el segon fragment de l'entrevista amb la Sara. Recordeu que són tres fragments al total d'aquesta entrevista. La setmana passada vam escoltar el primer fragment i aquesta setmana el segon. Abans de passar a escoltar-lo, haig de fer una puntualització. Un cop feta l'entrevista, i cadascuna de nosaltres a casa nostra, l'endemà m'escriu la Sara dient que ha escoltat l'àudio i que s'ha adonat que va dir una cosa de manera equivocada. I és que, en un moment de l'entrevista, que escoltareu avui, del fragment d'avui, en un moment la Sara comenta que la família materna els va girar la cara i les amenaçava perquè ella i sa mare suposaven una deshonra per a la família. Doncs bé, just en aquesta part de l'entrevista és on hi ha l'error, i és que on diu que va ser la família materna, no és aquest el cas, va ser la família paterna. D'acord? Per tant, un cop aclarit això, anem per escoltar el segon fragment de l'entrevista a la Sara. Endavant.
1: I no sé si està relacionada, però va haver un moment en què jo vaig fer de mare cap a la meva mare.
2: Molt bé. Uau. I ens l'expliques, aquest moment? Sí. Encara que ens saltem l'ordre prevista.
1: Ara no, potser acaba amb una llagrimeta, perquè és una cosa que inevitablement m'emociona bastant.
2: Ja, perquè és important aquest moment, tot
1: sí,
2: sigui dit.
1: Per mi va ser un clic a la meva vida i al meu entorn. Vull dir, amb 17 anys me'n recordo perfectament, estava a casa, una de les bronques descomunals últimes, no?
2: Sí.
1: I el meu pare comença a llançar ganivets.
2: Ganivets?
1: Ganivets contra tot el que... contra nosaltres, ganivets, vinga, tot. I clar, no va enganxar ningú per sort. I jo, doncs, en aquell moment vaig dir, ja, s'ha acabat. O sigui, vaig col·lapsar-me, vaig dir, prou, s'ha acabat. I estava plena de ràbia, tanta, que ja no podia contenir-la més, no? I me'n vaig anar a l'habitació, sí, vaig agafar una motxilla, vaig començar a ficar...
2: Fer la bossa?
1: Fer la bossa. Vaig agafar la meva mare i li vaig dir, tens tres opcions. Si vols que em quedi, em quedo, però em mataré. Jo aniré a la presó, perquè ja no puc més. La segona, jo marxo, desapareixo de la vostra vida i no em veieu més. I ho faré. Em buscaré la vida, no sé com, però ho faré. I la tercera, vin amb mi, marxem, el denunciem i em perdó de la paraula que li donin pel sac.
2: Val. No? Sí.
1: I els tetes, si volen venir, el meu germà, no? Que jo li deia tetes.
2: Sí.
1: Doncs si volen venir també, però clar, jo era la petita de la família. O sigui, jo haver agafat aquesta responsabilitat en 17 anys, per mi va ser, o sigui, un esforç
2: molt gran,
1: brutal, però que era supernecessari, perquè realment potser, mira, no sé, no? Ara la psicopatera sempre era jo, però és que l'hagués matat al final.
2: Bueno, d'aquesta expressió de l'hagués matat era l'expressió de la impotència i ràbia acumulada, no?
1: Sí.
2: No sé si va raó dir, no? És a dir, d'estar en contra d'aquesta situació que fa tant de mal a tots, no?
1: Sí,
2: a la mare,
1: és que ja...
2: Llavors, bueno, et sortia això, o ell o jo, perquè aquí dius, no, ja no aguanto més, no? Aquest malestar, aquest dolor, aquest patiment, aquest maltractament físic, psicològic, constant, i per tant ho hem de tallar d'alguna manera. Jo crec que, bueno, que va ser molt valenta, d'aquí ve el niño valiente, eh? D'aquesta edat de 17 anys, que per si ja és una edat que no és fàcil per ningú, diguéssim, però d'entrada tenia aquesta situació familiar tan complexa, tan dura, i que fessis aquest pas. I com va anar? Com va respondre la mare?
1: La meva mare va venir amb mi. Vam marxar i, bueno, el meu pare havia obert una botiga al carrer del Carme, perquè el meu pare era un mafiosillo, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Treballava sempre en negre.
2: Negocis, va. Tenia,
1: bueno,
2: negocis.
1: Negocis negres, diguem-ho així. I jo havia una botiga per la meva mare per blanquejar diners, del que ell guanyava, i tal, bueno, sí, el que fos. I allà darrere hi havia un magatzem petit. I vam anar allà a petar. Vam anar a petar allà, que, bueno, no teníem dutxa, havíem d'anar a dutxar-nos a casa d'amics i de coneguts. Teníem un furgoneta mala pena, un llit viejo, un matalàs que ens van donar, vull dir, però bueno, vam sobreviure allà com vam poder, vam estar un any, i de veritat que va ser molt, molt dur, molt, perquè encara en aquella època sí, hi havia consciència, però no tanta com ara. i fer la primera denúncia contra el teu pare i haver d'anar als jutjats i, no, i testimoniar i no tenir un recolzament, sobretot psicològic. Clar. La meva mare sí que el va tenir.
2: Ella el va tenir.
1: Ella una mica, però jo res.
2: Tu res. I eres una menor i no vas tenir cap res. Tipus d'ajuda.
1: Res. Quan l'acabar donar el pas va ser jo. I això és el que em crema per dintre. Literalment em crema per dintre.
2: Val. Aquesta injustícia, no? D'alguna
1: sí.
2: manera.
1: El sentir-me abandonada pel sistema. Molt abandonada. O sigui, és com si el meu pare no hagués fet res. Ni contra la meva mare, ni contra els meus germans, però tampoc contra mi, que dius, com pot ser?
2: Perquè, diguéssim, la denúncia va constar que l'havia fet la mare?
1: No,
2: la
1: vaig fer jo.
2: Tu?
1: La vaig fer jo i ella em va acompanyar, després la denunciada també lo seu, però
2: va.
1: La vaig fer jo, la denúncia.
2: Va, però, diguéssim, per com estava teixit l'estructura legal o judicial d'aquella època, diguéssim, el que va avançar va ser la denúncia de la mare, per tant, tu no vas haver d'anar a judici, vas haver d'anar a declarar alguna cosa d'aquestes?
1: I tant, jo tenia el meu pare sí? un metro de mi.
2: Uau!
1: Estàvem sentats en els bancs allà declarant i el meu pare al meu costat i ell diguent 50.000 mentides, com no s'ho pot imaginar. I jo d'impotència vinc a plorar i un atac d'ansietat em va venir i un atac d'angoixa i plorant i diguent ets un mentider, ets un mentider. I clar, no em vaig poder controlar en aquell moment. Perquè si hagués pogut li hagués fotut un cop de puny, sincerament. Ja sé que no és la solució, però és aquella ràbia continguda que dius,
2: clar,
1: ja no puc més.
2: Ja no puc més.
1: I després d'aquesta denúncia van venir altres tres, i amb els anys igual, i una vegada sí, és que van venir.
2: Va
1: ser un no parar. També venia la família de la meva mare a amenaçar-nos, perseguir-nos.
2: Perquè jo, no hi estaven d'acord, la família de la mare?
1: Que havien desgraciat la família.
2: Va. Clar, situem-nos, estem parlant d'uns 30 o 35 anys enrere, per tant, el context, el que dèiem fa un moment, no? d'acceptació social, ja temps enrere, d'un divorci, per dir alguna cosa, no? a sobre afegeixi, no? que no és un divorci, sinó que és una denúncia contra el marit, una cosa sí. impensable no? o inacceptable socialment. I d'aquí la resposta de la
1: sí,
2: família
1: sí, sí.
2: materna.
1: Bueno. I com dèiem, no? era també una família molt de l'aparença. Clar, va ser precisament al carrer del Carme, on nosaltres hem crescut, on ens coneixen tots els veïns, i ara que vergüenza per la família. I que,
2: una deshonra, no?
1: Una deshonra. I bueno, diguem que va ser molt dur, sobretot la por

0: amenaçant a la meva mare, perquè la meva mare estava començant una relació amb una persona que estava conegent i que ja ha estat 7 anys sola per superar moltes coses que encara, pobreta, li queda seqüela, com a tots. I amenaçant a la meva mare de mort. I jo li vaig dir, mira, saps què passa? Que quan torni, jo el primer que faré seran els Mossos, que ja em coneixen, i et tornaré a denunciar. Li vaig denunciar i sí, allà vam anar al jutjat, va ser un judici ràpid, i allà sí que van decretar un ordre d'allunyament. Contra la meva mare, contra la seva parella i contra mi.
1: Val. Menys mal.
0: Algú, el sistema. Sí, l'única resposta que jo he tingut per part del sistema, per la resta, res.
1: Ja.
0: Zero. I clar, és una... no sé com dir-ho. Sí, ràbia. Ràbia, també és que ràbia per una banda, ràbia per l'altra, no? I sabeu que, encara estic treballant.
1: Estàs treballant.
0: Sí.
1: Ja que parlem de treballar, totes les víctimes de maltractament de diferents àmbits, de plena natura, tenim uns gossets per aquí que s'ho estan passant molt bé. Adéu, gossets.
0: Okay. Estan
1: descobrint. Estàvem amb la idea de que per superar, per dir d'alguna manera, per treballar, per reconstruir o reordenar la vida quan un ha viscut coses així intenses, es necessita teràpia, sí?
0: Sí, des del segon zero.
1: Sí.
0: Des del segon zero. Ja abans, si tens dubtes de prendre la decisió o no prendre-la, doncs poder tenir la llibertat i tenir un suport i algú que t'acompanyi, no? I que et doni forces per fer el pas.
1: Sí.
0: I una vegada l'has fet, no sentir-te sense tutela de ningú, perquè al final és que estàs sol, estàs sola. I en aquell moment, per mi, sobretot com a filla, va ser molt dur, perquè a part de sentir-me sola, vaig haver de fer de mare de la meva mare, perquè la meva mare, jo estava trencada, però és que la meva mare ja no era res.
1: Ja.
0: I reproduïa certs comportaments que havia patit ella per part del meu pare cap a mi.
1: Cap a tu.
0: O sigui, ella em tractava a vegades com el meu pare l'havia tractat amb ella.
1: Vale.
0: Perquè no sabia fer-ho d'una altra manera. Fins que jo també em vaig plantar un dia i li vaig dir, mira, jo vaig marxar a aquell infern perquè estava farta de rebre... no em picava, però potser m'exigia molt, o em deia, no vayas con este chico, que què van a pensar de ti, un típic, no?
1: Sí.
0: Com molt controladora, amb una mentalitat molt masclista i tal. I em vaig plantar un dia i li vaig dir, mira, jo vaig marxar a aquell infern precisament perquè no volia viure tot això. Jo entenc que tu l'has de fer d'una altra manera. Busca ajuda, busca ajuda. Però jo no tinc per què estar patint el mateix, perquè si no, te repeteixo, marxaré i no em veureu més.
1: Va.
0: I va reaccionar.
1: Va reaccionar.
0: Però ja t'ho dic, jo vaig fer de mare de la meva mare amb 17 anys.
1: Va, ella estava, diguéssim, no sé si ho diré bé, eh? Tu estaves molt destrossada, ella igual ho estava un palet més, diguéssim.
0: Ella, des dels 13 anys que havia aguantat el meu pare, eren 2 anys de nòvios i 25 de matrimoni.
1: Per tant, desenes d'anys submisa o patint aquest...
0: Sí, un nas trencat, un cop de puny, una cicatriu al colze d'una ganivetada, cremades de cigarreta a la cara, i aquestes històries que no puc imaginar.
1: Per tant, molt valenta, la niña valiente, de plantar cara, de posar la mare en l'encrucijada de dir me'n vaig jo, vens amb mi, o què, però aquí s'acaba això. Molt valenta de fer de mama de la mama en un moment, no? Molt crucial, també. I, per tant, el que dius tu, doncs clar, i aquí a mi qui m'ajuda, no? I aquí a mi qui me sosté i a mi qui me posa l'octite per recomposar. I això és molt heavy. Miri, ara faig un parèntesi i tornarem a tu. Jo, a l'època meva de violència de gènere, després del dia D, la meva filla, els meus fills, però en concret més la meva filla, que convivia més dies a mi, me feia de mama. I dius, uau, no? Que això tampoc és just pels fills, no? No? Però esclar, en algun moment les tornes es canvien i la mama està tan destrossada que la filla, malgrat estar-ho, adopta aquest paper que és transitori, no? Que és temporal, però és molt heavy això.
0: Sí.
1: Sí,
0: molt.
1: I llavors es necessita teràpia. I ja tornem una mica a la teràpia. Es necessita temps, oi que sí? Per
0: molt
1: treballar amb psicòlegs...
0: Jo crec
1: per fer... No, net. Perquè el net, no sé si farem net. Farem net algun dia?
0: No. Jo ja ho tinc assumit, que no.
1: Tens assumit que no.
0: Sí. I, de fet, vaig començar teràpia farà 6 anyets.
1: Va.
0: 6 anyets perquè jo anava molt descontrolada.
1: Va.
0: O sigui, molta ràbia, molta mala llet, molta agressivitat, que és algo que encara... O sigui, si abans estava a un nivell 10, ara està a un nivell 2, però encara hi és. Ja la té, no?
1: Va.
0: Perquè

0: Jo sempre ho dit des del primer moment, jo no vull ser com el meu pare. La meva, o sigui, el que més por em fa en aquest món és fer als altres el que m'han fet a mi. Que d'una manera o d'una altra pot ser que et surti, perquè has crescut i viscut en... És com reeducar-te completament. Buidar-te per dintre i tornar-te a emplenar. I no és fàcil.
1: No.
0: A vegades sembla una justificació, sembla que vas de víctima, que ho victimitzes, que estàs justificant certes actituds. No és justificar res, és simplement entendre el per què. Jo dic, a mi no m'has d'acceptar que jo et parli malament, simplement, però si vols que jo baixi aquest nivell, no m'ataquis. O sigui, des del carinyo m'has de dir, Sara, sisplau, tal, tal. Però si tu em reforces allò que jo ja sé, a mi em senta molt malament, perquè ja ho sé. I això, doncs, en teràpia, doncs, treballar-ho, i ja t'he dit, fa 6 anyets que ara no vaig de manera més espaiada, no?
1: Menys freqüència.
0: Sí, menys freqüència. Però sí, és necessari completament. I ojalà que es començat amb 17 anys des del primer segon que jo vaig sortir d'aquell infern. Ojalà.
1: També ha faltat un temps per adonar-te, malgrat que no quan eres jove, sinó ja un cop dels 18 en endavant, diguéssim, o 20, quan ja és adulta, també es necessita un temps per reconèixer o agafar consciència de que necessito teràpia o no?
0: Jo crec que sí.
1: Va.
0: Sí, sobretot quan et trobes que estàs allò... Sí, que pensaves que tu s'has marxat d'un infern, que trobaries la pau fàcilment i no la trobes. Allà, quan veus que no estàs mai feliç, que no estàs mai contenta, que tot et sembla
1: un atac, una... o tot et sembla una provocació...
0: Sí, o alguna negatiu, o sí. Ets una persona molt negativa, molt pessimista, tot i que molt forta, molt lluitadora, però pessimista de per si, vale? Allà és quan te n'adones que dius, no, és que haig de fer alguna cosa. Haig de fer alguna cosa perquè acabaré patant o acabaré una depressió que...
1: Va.
0: Que no sortiré d'aquí.
1: Però per sort,
0: eh?
1: La niña valiente és molt persistent,
0: molt valiente,
1: molt valiente, muy valiente, i ha tirat endavant, transformant aquesta ràbia en aquest malestar i aquest ansietat, aquest patiment, tot això ho has canalitzat també per molts camins que ara en parlarem més endavant. Si ara, per exemple, a veure, per exemple, si intentéssim, així a grosso modo, posar etapes per dir alguna cosa a la teva vida, al principi ens has dit que tens 43 anys, va, per tant, a grosso modo, si haguessis de posar etapes a la teva vida, evidentment estem parlant en relació a l'experiència viscuda, quins noms o quines etapes hi posaries, per exemple?
0: Bueno, diguem que 3, 3 i mitja.
1: 3 i mitja, molt bé.
0: Sí.
1: Aquest mig és interessant, ara ens explicaràs. 3 i mig, perfecte, sí. M'agrada la resposta.
0: A veure, la primera seria el bloqueig.
1: Bloqueig?
0: Bloqueig, absolutament bloquejada, doncs, per tota la violència rebuda durant molts anys per part del meu pare. Sí. A nivell físic, a nivell emocional i a tots els nivells.
1: Tots els nivells.
0: Sí. La segona va ser quan vaig dir... Bueno, terratrèmol, no? Quan se't remouen els ciments, has de recol·locar coses, no? I te n'adones, doncs, que allò no és normal, que no va bé, que alguna cosa ha de canviar, no? És com un petit terratrèmol, que et remou.
1: Pregunto, aquest terratrèmol està encara en l'etapa de convivència a la família, amb el pare, mare o la unitat familiar? O...
0: No, encara.
1: Pues demà... Sí?
0: Sí.
1: Val, quan
0: estan a dintre, que ja cap als 15 anyets, no? És el que deia, que els germans sortien i jo em quedava a casa i la que patia més era jo i el que tenia a prop, no? Doncs aquest terratrèmol comença
1: A moure les plaques
0: tectòniques. A moure una mica, sí, a moure els ciments del que jo pensava, doncs, que ja m'havia resignat, entre cometes, no?
1: Va.
0: I la tercera, diguem-ho així, perquè era ben del mig, però bueno, la tercera seria un volcà.
1: Volcà.
0: Un volcà en erupció, que és quan ja, bueno, quan tota la ràbia, el foc, el dolor, la impotència, la frustració, no?, que has anat acumulant durant tots aquests anys, ha de sortir. I surt, i peta, i és quan la niña valiente dice, marxem.
1: Marxem, fins aquí.
0: Fins aquí.
1: Fins aquí,
0: sí. I la mitja aquesta que estic dit que dic, a veure, és tota la feina que he estat fent quan he pres consciència amb el temps de necessitar teràpia, no? I gràcies a la terapeuta també, i ella em diu sempre, no és gràcies a mi, perquè això no, ho has fet
1: tu. Ho has fet tu,
0: ho has fet tu, no?
1: És veritat.
0: Doncs és canalitzar tot això cap a una base artística que tinc bastant desenvolupada.
1: Molt bé.
0: Que seria la música, la fotografia, i ara doncs també m'agrada, ara començaré a fer un... curs de escriptura creativa, que és escriptura creativa, perdona, sí. Perquè la idea també és fer una recopilació i un projecte meu. I diguem que aquesta i mitja és com necessito que la gent pugui veure, no? O fer visible el que dèiem de ser un fantasma per al sistema, i jo tot això ho vull lligar-ho amb l'art, no? Amb la fotografia, amb l'escriptura, i bueno, és canalitzar-ho cap aquí.
1: Digues, el que dius, l'art és, no, amb diferents vessants, perquè tu ets polifacètica en art, en diferents àmbits, diguéssim, l'art és un mitjà, un canal bo per transformar tot això, per posar-li nom, per veir-ho, per expressar-ho, per compartir-ho, per divulgar-ho.
0: En el meu cas, sí. Sí. Jo sense això ara mateix no podria. Ja des de petita, sempre he tingut aquesta cosa. Uh-huh. Jo anava amb la meva càmera de carrete tot arreu.
1: Això ve de lluny, això.
0: Sí,
1: de lluny,
0: sí, però diguem que ara, quan ets més gran i veus que realment, doncs, mitjanament se't dona bé i que hi ha cursos i que pots millorar i que pots desenvolupar aquest potencial tan gran que tens, aquesta necessitat que tens, doncs, enfocar-ho i realment, encara que tingui 3 anys a fer el projecte que tinc al cap, però l'acabaré fent.
1: Molt bé.
0: És una meta que tinc, no? I és, per això estic al mig, perquè encara no l'he acabat.
1: Estàs a la tercera. Estic a la quarta, perdó, la quarta. Al mig. És la quarta etapa, en realitat. No té tancament, la quarta, però estàs a la quarta. Sí.
0: Sí? Sí.
1: Molt bé. És inevitable que ens impressioni el testimoni de la Sara. Com arriba a impactar els infants viure en una llar on hi ha violència? No cal que hi afegeixi res més, crec. La Sara ens ho ha deixat molt clar. I fins aquí el segon fragment de l'entrevista. La setmana que ve, la tercera part, el tercer fragment d'aquesta. Mentrestant, tenim per anar pensant i repensant, oi? Sabeu que ens podeu escriure a través del Messenger, tant a la Mireia Baeta com a mi, l'Àngels Roura Massaneda, i també al nostre correu, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
2: Trenquem silencis amb Àngels Roura Massaneda.

0: Esteu escoltant La veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.

els flamencs, avui dins el nostre programa en valencià, La Veu de l'Hort, vos vaig a tindre un xiquet de temps jo per poder-vos parlar d'un fium de coses sobre un poble que es diu Xilxes i que se troba doncs en la comarca de la Plana Baixa.

proporcionar activitats de senderisme en el seu entorn natural d'alt valor ecològic. La fundació de la vila de Xilxes va tindre lloc en l'època romana, com us he dit. Importants vestigis trobats en les partides de Valter, de Senda, Forçà i de Castellàs, així ho corroboren. Exemples del passat romà o constitueix la presència d'un miliari que demostra que per aquest municipi passava la via Augusta, com us he dit, i una estatueta de Mercuri realitzada en bronze i unes monedes pertanyents al segle III abans de Crist. Eixint de la plaça d'Espanya, per exemple, de visita obligada en el casc urbà de Xilxes, és la plaça d'Espanya. Allí trobarem els edificis més representatius, en primer lloc l'església parroquial dedicada a l'Assumpció de Maria. Encara que el seu estil és neoclàssic, data d'època romana, i conserva en bon estat la seva primitiva construcció. En l'interior destaca l'altar del Santíssim Crist de la Jonquera, patró de la vila. Junt a l'església se troba l'Ajuntament, la Casa Badia i la Font de l'Unió. En esta darrera, situada en el centre de la plaça, encara que el seu origen és de 1916, se tracta de la primera font que va subministrar l'aigua al municipi. Fou reconstruïda en 1985. El litoral del Cirerer i les cases. A 2 quilòmetres del casc urbà es troba la platja del Cirerer i la platja de les cases. La primera destaca per la suau pendent i sorra molt fineta, mentre que la de la segona hi ha que ressaltar la seva zona d'arbrada, de la qual a l'ombra dels arbres estos es realitzen concursos d'escac, dibuix i altres activitats. Una escultura central erigida en honor dels pescadors, junt amb un monument d'un ancla, donen la benvinguda a visitar. Voilà, s'ha abusat de gent de regió mediterranena, doncs, i fos vos imaginar que hormis la période froide, froide, froide, que bon, ce n'est pas toujours glaciaire dans ces régions-là, quand vous êtes en période estivale, à côté de la mer, ici ils disent que la plupart du temps on joue aux échecs, on fait au boule, n'importe quoi, mais au pied des arbres, vous vous rendez compte de ce que c'est pouvoir faire une bonne sieste, parce que ça on n'en parle pas assez. La sieste, comme disait l'autre, il faudrait qu'il soit quelque chose, disons, obligatoire. Et rémunéré. Et décompté, disons, des années qu'on doit travailler pour avoir la sécurité sociale en entier. Donc là, je crois, mais, espérer rire, ça que vous dites, mais c'est la vérité. Moltes vegades la gent no sap lo que és a la voreta del mar, sota des arbres, en una ombra fresqueta que hi ha, fa una migdiada, és una de les coses més boniques que hi puguin haver. Allò que m'he criat en el camp, fora de la vila, de xicotet i tornat un xic més gran també, doncs per a mi és una de les coses més importants que hi ha. Bé, deixem la migdiada, la siesta, deixem la voreta del mar i anem a escoltar una música de més i anem a tornar. Som d'acord.

Hi ha llocs per visitar i per anar a veure que es diuen, doncs, per exemple, i aprofiten, es pot aprofitar, diríem, per millor dir, per practicar senderisme. El clima càlid, típic de la costa mediterrània, està present durant tot l'any en este municipi. A més, el cas corbat de Xilxes està situat entre la mar i les muntanyes, de manera que ofereix al visitant múltiples possibilitats d'esparciment. Una de les moltes activitats que podrem realitzar en la localitat de Xilxes és la pràctica del senderisme, ja que els passeigs per les muntanyes Poliola, Condesa, Penya Negra, Cantera i Castellàs són idonis pels aïmadors de la natura. Això sí, tindrà que fer-se aturada obligatòria en l'aljub dels caçadors, utilitzant en època de caça per l'abastament de l'aigua. De Sant Vicent al Crist de la Jonquera, i festa i més festa. Una de les principals celebracions que té lloc la setmana posterior a la Pasqua de Resurrecció, la de Sant Vicent Ferrer, els festejos es componen de bous al carrer, actuacions musicals, varietats i campionats esportius, entre altres activitats. I continuant a parlar de coses que es poden fer també, perquè després ja tornarem en detall sobre aquests llocs, sobre Xilxes, que us acabo de parlar. Doncs Sant Vicent, litoral, i també una de les coses que hi faut pas oublier, ho sé com pot menjar una bona paella. Doncs ça, c'est des choses, bien sûr. Par tous les endroits, c'est comme quand vous êtes dans le Dauphiné l'hiver, quand vous êtes dans le Dauphiné, à tous les endroits, on peut manger des gratins dauphinois. C'est vrai. À beaucoup d'endroits, on peut manger des paellas. On peut manger des n'importe quelle chose, parce que c'est vrai. C'est l'attractif, c'est le nom, c'est le renom de la région. Mais il y a des endroits que ça mérite le déplacement. Et donc, là, ça, c'est une chose que, par exemple, si c'est la paella valenciana, en toutes les seues variantes, est le plat per excellencia d'esta vila mediterrània. Encara que també podem tastar altres platets tradicionals com l'arròs caldós, la fideuà, l'arròs amb fèsols i naps, això d'una de les millors coses que puguin haver-hi, les coques escudellades o els típics pastissets de moniato, els pastissos de glòria, els pastissets de peix o les coques en tomata, entre altres molts saborosos menjars. Bé, jo m'acabe així d'allò, anem a posar una música perquè parlant de menjar ja em trobo que això no pot continuar, no?

perdonareu poder també si a tota la gent que ha escoltat o escolta el programa, però m'ha fet molta gràcia poder aplicar aquesta cançó i les cançonetes que han estat interpretades per un disc de la Fonoteca de la Generalitat Valenciana, on hi ha doncs aquest iaio molt verdet, un iaio molt espavilat que bé, doncs, mos cantava les cançons i va despedir de Xica Roja per la porta, que no venim a robar, venim a veure un trago i també a felicitar, doncs això vol dir que encara que era molt vellet o iaio ese, doncs da gràcia i representa bé el caràcter que teníem nosaltres tots. Hi ha associacions culturals ben segures en els pobles, ja us he dit, som una gent que mos agrada fer reviure i viure encara dins certes tradicions que altres regions, altres províncies, com diuen en altres llocs, doncs s'han perdudes. Per nosaltres no, som encara, mos agrada regirar entre les coses passades per veure si podem fer reviure certes coses, i doncs hi ha associacions culturals i fora de cap idea de tendència qualsevol que pugui haver-hi. Per exemple, ja he pogut aplicar així un escrit d'una associació cultural, Rafol, que diu Evolució de Xilxes en els darrers 100 anys, monografia sobre Xilxes, ara història. L'associació cultural està treballant en l'elaboració d'un llibre de fotografies sobre l'evolució del nostre poble en els darrers 100 anys, poc o més o menys. Per a dur endavant aquests treballs, necessitem la col·laboració dels nostres veïns i veïnes de Xilxers i Xilxeres que vulguen ajudar-nos en aquest ambiciós treball. Encara que ja comptem amb un no gens despreciable fons fotogràfic, la majoria procedent de membres de l'associació, mos agradaria poder comptar amb més i més aportacions per tal de que el llibre fora representatiu de tot el poble. Des d'ací, doncs, animem a tots els lectors que tenim perquè participin al nostre projecte, i al mateix temps agraïm a totes aquestes persones que desinteressadament ja mos han ofert fotografies, la seva col·laboració i l'interès per la cultura de Xilxes, sobretot per haver fet seu el nostre projecte més enllà d'ideologies i d'interessos particulars. I bé, doncs, per exemple, en el llibre que es diu L'Aljub, doncs en el número 43 mos diuen que un any sense l'Aljub, a la recerca d'un bon alcalde, eleccions el 27 de maig, perdut a Sheffield, 25 d'abril cultural, i fotos, diríem, de la campanya, i humor a l'Aljub. Doncs hi ha gent, això és veritat, i faut dir que al País Valencià les gens ils sont très acerbes, la moindre chose est motif pour qu'on en fasse une histoire terrible, on se moque et on attaque les gens. Sabe, on aime dire ce qu'on pense, ça tombe bien ou ça tombe mal. Ça fait partie, disons, du caractère des gens de la région. Cet esprit est comme ça. Par exemple, je dois vous dire qu'à certains endroits du pays valencien est raconté par des gens dont on allait ronder et on ronde encore les filles. Certains groupes de jeunes vont chanter la sérénade ou devant le balcon des maisons des filles ou devant la maison où habitent des jeunes filles. On se regroupe en groupe, on va chanter, on voit un petit coup. Le père de la fille en question ou l'oncle de la fille nous donne à voir un verre ou deux verres pendant qu'on avant de commencer à chanter ou une autre après. Et après, on va dans une autre maison, dans une autre maison et dans une autre maison. Et alors, vous pouvez vous imaginer que la fête, ça s'est fini d'une façon extraordinaire, sans aucune grossièreté, sans aucune chose différente. Mais on participe à la fête à 100%. Et vous mettez-vous à la place de la jeune fille qui vont les garçons ronder faire la ronde au pied de sa fenêtre, au devant de sa fenêtre, donc ça fait toujours plaisir de voir ces jeunes habillés en costume régional, très souvent de fois, pour mieux maintenir la tradition. Mais certains endroits, par exemple, moi j'ai entendu dire qu'il fallait offrir à boire ou quelque chose, parce que sinon les représailles étaient assez sévères. Disons que, par exemple, on badigeonnait la façade de la maison du père qui n'avait pas voulu payer à voir les gens qui étaient allés chanter sa fille. Mais enfin, bon, ça, c'est... Ne croyez pas que maintenant, ça se fait pas. Mais à l'époque, ça se faisait.
ça se faisait parce que bon, quand on va, on se dépense, on chante devant la fenêtre d'une fille et que le père ne nous donne rien en contrepartie pour avoir chanté, donc c'était très mal à digérer. Doncs veieu, les costums eren esses, però en fi, no es té que dramatitzar tampoc, no ha sigut mai. I per exemple, una cosa que em fa, diríem a mi, m'ha tirat també, el següent, els retalls històrics de Xilxes, article número 1, apunts i diades de la història del nostre poble. El següent treball es va sumar a diferents articles apareguts en revistes, butlletins i llibres de festa entre el 91 i el 2005 amb una temàtica comuna, la història del nostre poble. Estan dirigits per un gran públic utilitzant un llenguatge amb pocs tecnicismes, sols els imprescindibles, amb el doble objectiu d'apropar la història vocal de Xilxes als xilxers i xilxeres d'avui en dia, a la vegada de fer-los reflexionar sobre la necessitat de protegir i conservar l'escàs patrimoni històric, arqueològic, artístic, documental que mos queda encara per tal de poder-lo transmetre en les millors condicions als nostres fills, els xilxers i xilxeres del futur. Els articles apareixen ordenats seguint una certa cronologia dels termes tractats i es complementen els uns als altres. La sèrie Art i Història Local consta d'altres tres volums: Retaules Ceràmics, l'Església Parroquial de l'Assumpció, Estudi Històric i Artístic, l'Obra de Regions Desbastades, a Xilxes, el 40 al 57, i monografies sobre el poble. Doncs veurà si que seré ici naturel de cette région-là, donc vous pouvez, je vous rappelle, dans l'association Retals Històrics de Xilxes pour la tradition. I bé, doncs, sabem més o menys, acabem de parlar un xic, encara podem parlar una mica de més de Xilxes, però anem a escoltar una musiqueta més perquè així mos quedi el gargamell sec perquè mos falti a vore, i bé, doncs, continuant a parlar, anem a vore.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha anat arribant a la seva fi. Vos desig i que hagi sigut del vostre agrat. I, seguint la tradició d'ací en terres d'Occitània, vos diré adeu en llengua occitana, diguent adissats pla tu le munde, mercès pla per haver demorat a menosaus, buno serado i adixats, que en valencià vol dir, doncs, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Vos desig de passar una molt bona fi de vespre i fins al programa que ve. Adeu.

Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngel Flora Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Com us vàrem informar la setmana passada, avui parlarem de dos conceptes que sovint els fem servir com a sinònims, però són realment el mateix maltractament psicològic i violència de gènere? Segons la llei orgànica 1/2004, tot acte de violència que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o un sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests fets, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeix en la vida pública com la vida privada, tot això és violència de gènere. Segons aquesta llei, l'objectiu és, d'aquesta llei, precisament, anar contra la violència com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder que els homes tenen sobre les dones. S'exerceix sobre aquestes per part dels que són o han estat cònjuges o parelles i que estan o han estat lligats per relacions similars d'afectivitat, hi hagi o no hi hagi convivència. La violència de gènere, que fa referència a aquesta llei, comprèn tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat. La violència de gènere, que fa referència, també inclou el dany que es pugui causar a les dones a través dels seus familiars o allegats menors d'edat per part de les persones indicades en aquest apartat, les persones maltractadores. Un cop hem fet aquesta lectura així per sobre de l'article primer, ara sabem que la violència de gènere com a concepte inclou dins seu el maltractament psicològic. És a dir, que dintre dels maltractaments que pot rebre una víctima de gènere, el maltractament psicològic n'és un d'ells, tot i que en pot tenir d'altres, com hem vist, sexual, físic, amenaces, coaccions. Podem deduir, per tant, que un maltractament psicològic que es doni entre persones que són parella o exparella amb convivència o no queda considerat dintre l'etiqueta, la categoria, el marc de violència de gènere. En canvi, quan es dona aquest maltractament psicològic en un altre context, diguem-li feina, escola, activitats esportives, culturals, etc., podrà rebre diferents noms, mobbing, bullying, etc., i es manté dintre la categoria, el marc, el camp de maltractament psicològic. Per tant, potser algunes de les persones que esteu escoltant avui Trenquem Silencis heu viscut alguna d'aquestes situacions. Potser algunes heu viscut en l'entorn laboral que és el maltractament psicològic, fins al punt que us ha obligat a fer canvis dràstics a la vostra vida per fugir de la situació i buscar una calma i un respecte que en l'entorn laboral no s'ha donat i que no només no se us ha escoltat i ajudat, sinó que possiblement aquest propi entorn no us ha fet costat i ha mirat cap a una altra banda, per no dir que us ha culpabilitzat o revictimitzat dient que ets tu que provoques aquestes situacions o ets tu que veus el que no hi ha, si és una bellíssima persona i un treballador exemplar. Potser algunes de vosaltres a l'etapa d'estudiar ja heu viscut qui us martiritzés a propòsit i no us heu sentit ni acompanyades, ni compreses, ni recolzades. I el dany que us va causar aquella persona dèspota i obsessiva en maltractar-vos psicològicament va ser permès per la complicitat de qui veia i callava, de qui veia i no feia res per aturar-ho. Són diverses i profundes les conseqüències del maltractament psicològic, perquè fan mal en molts aspectes de la nostra persona, de la nostra identitat i del nostre cos. A nivell físic hi apareixen dolències, mals, dolors, trastorns en el descans, en el son, en el menjar, fatiga, por, estat depressiu, etc. Passem ara a parlar de maltractament psicològic. La persona que l'exerceix té com a objectiu d'avaluar i empatitir l'altra persona. Per què? Vol tenir el control d'aquesta i, per tant, anirà minant la seva autoestima, que no necessàriament ha de ser baixa a l'inici de la relació, però sí que ho serà, segur, passat un temps. Quins senyals t'avisen que estàs a prop d'algú que et tracta malament, psicològicament, és a dir, que et maltracta psicològicament? El que dius tu no té valor, no saps de què parles. No va per aquí la cosa, calla que no saps el que dius. Per tant, el que tu penses o dius deixa de tenir valor i passes a posar un dubte. Potser sí. Si es dona repetides vegades, alerta, has caigut del parany. No te n'adones i acabes demanant permís o consultant si millor fer tal cosa ara o més tard, quan abans no ho hauries preguntat. Et veus consultant gran part del que fas i abans no ho feies. Quan ho preguntes no saps si li agradarà el que preguntes i aniràs en compte perquè tens certa por de no encertar-la. Alerta. Et qüestiona la roba, vas així? Et diu com si t'haguessis posat una cosa horrenda i provocativa i penses, abans de meu duia no passava res. O si sempre he vestit així, què li agafa ara? Què hi veu?
Mostra un interès pel que fas que no és sa, perquè passa a ser control sobre amistats, sobre horaris, amb qui vas, amb qui estàs, amb qui vols estar. Fas malament gairebé tot. Mira que ets inútil. No saber fer això si ho sap fer un nen de primària. No saps com, però de mica en mica vas acumulant un seguit de coses que no saps fer, que fas malament. Vaja, que ets un inepte. Alerta. Té un interès en saber com et gastes els diners, quan et val el regal que li has fet al teu fill, a l'amic, a la germana. Compara. Sents que compara el que dediques als altres i el que dediques a ell, i et sents qüestionada. Ho fa subtilment, per descomptat, però ho fa. I ho fa perquè et sentis malament. Et qüestiona com a persona, com a parella, com a treballadora. Les teves capacitats es posen en dubte i són comparades bé amb ell o bé amb altres persones, i sempre hi surts perdent en cada una d'elles. No saps com ho has fet, però no tens cap qualitat o gairebé cap que sigui positiva. Vaja, que no vals per a gaire res, i encara sort que t'estima, o sort que t'aprecia, o sort que fa la vista grossa. Alerta. El seu comportament i decepció cau. T'ho fa saber. No sap què caram estàs fent o com ho fas tan malament. No sap com és que ocupes el lloc de treball que ocupes. No sap com has arribat a ser mare perquè ho fas tan malament. No sap com...

0: encara que ara, que m'estàs escoltant, et sembli exagerat, ho sé, però cal que busquis ajuda professional. Com? Tens opcions. Una opció és el sistema sanitari, a través del teu metge o metgessa de capçalera, de referència, que sabrà derivar-te al servei psicològic quan li exposis el que vius i com això condiciona la teva salut mental i la teva estabilitat psicològica i emocional. Per no oblidar les conseqüències físiques, insomni, fatiga, angoixa, por, estat anímic baix o depressiu, dolors o el que tinguis. Una altra opció és anar a serveis socials i fer la petició. Aquesta via incomoda una mica a les víctimes, perquè hauràs de donar explicacions a la persona recepcionista, que tant dona hora per a subvencions de menjador com per a qualsevol altre tema. Ella només és la persona que va adjudicant petició funcionari i no necessàriament té o ha de tenir el tacte o la mirada adequada. I li hauràs de dir per què hi acudeixes en aquest servei. I li hauràs de fer 5 cèntims o hauràs de pronunciar en veu alta que hi vas per maltractament psicològic o violència de gènere. Però la veritat és que moltes vegades, quan tenim la sensació de necessitar ajuda, encara no tenim clar que siguem víctimes. Aquesta via és una mica incomodant, certament. Una altra opció és buscar l'adreça o el telèfon del SIAT que correspongui al lloc on residiu o a l'oficina d'atenció a la persona del vostre municipi. Quan es truca al SIAT, per exemple, ja no cal explicar gaire res d'entrada, senzillament demanes hora perquè et puguin atendre. També tens l'opció d'anar a un gabinet psicològic o trucar a la porta d'una psicòloga de referència o que coneguis i demanar ajuda. Potser que tinguis també l'opció de la família o amistat, cert, però qui tindrà més recursos i coneixements serà, amb diferència, una persona professional. Fins aquí els nostres minuts del programa Trenquem Silencis. Esperem haver-vos pogut il·lustrar una mica, posar informació sobre la taula, perquè només des del coneixement podem fer-hi quelcom. Us esperem la setmana que ve. Avui hem començat distingint els conceptes de violència de gènere i maltractament psicològic i ens hem centrat en donar-vos pistes d'aquest maltractament psicològic perquè el pugueu identificar amb vosaltres o amb persones del vostre entorn. La setmana que ve comptarem amb la participació valuosa d'Esther Mas, coordinadora del SIAT La Selva i psicòloga experta en el tema. Ens explicarà com ajuda una professional a prendre consciència a la víctima. No us ho perdeu. I també parlarem de com identificar des de fora una víctima de gènere. Esperem que ens feu arribar el vostre feedback, les vostres aportacions, les vostres preguntes a les xarxes. Busqueu-nos al Messenger, tant a qui us parla, l'Àngels Rona Massaneda, com a la Mireia Baeta Ferrer, l'artífex que ha fet possible que jo us pugui estar parlant en aquest espai. Escriviu-nos, doncs, la vostra aportació serà escoltada. Fins d'aquí una setmana. Ens veiem. Molt bona tarda.
1: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: Occitanie.
1: Occitanie de Zuos.
2: Bona tarda. Esteu escoltant La veu de l'Horta.
3: El programa en valencià de Ràdio Occitània.
4: La sebo lengo, la sebo culturo et la sebo musico.
5: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.

Bueno, és clar, avui amb altres dins el nostre programa sobre el País Valencià o la Comunitat Valenciana anem a parlar de Villena, una ciutat que se troba en l'Albi, en el Opó.

Doncs bé, per terra cristiana, per situar aquestes terres, doncs terra cristiana, terra mora també. Terra de combats, terra de lluites i terra també de tolerància. Terra de tolerància, de saber viure, i terra, doncs, en què el veí es podia suportar i es guaitava d'una manera molt senzilla, sense tindre aquells desitjos, sense tindre aquelles idees de fer-ho partir, de fer-ho fugir o d'exterminar-ho també. Bé, doncs anem a parlar de Villena. És un municipi de la comarca de l'Alt Vinalopó que està situat en una important encreuada de camins entre les comunitats valenciana, murciana i castellano-manxega. El seu terme molt extens limita al nord amb el de la Font de la Figuera, avui província de València, a l'est amb els de Canyada i Biar, al sud amb el de Sacs, Salines, Monòver i Pinós, província d'Alacant, i a l'oest amb els de Iecla, província de Múrcia, i Claudete, província d'Albacet. El seu singular enclau geogràfic ha fet que des de l'antiguitat Villena sigui un important nus de comunicacions, destacant haver anomenat Passell de Villena, que proporciona a la meseta un pas cap al Mediterrani. Té una extensió territorial de 344 km quadrats. La cota més alta està en la Serra de Salines, a 1.237 metres d'alçada, i la més baixa, 400 metres. Se localitza prop de la Font de la Figuera. Veient-se que en una extensió relativament reduïda, la cota relativa rebassa els 800 metres. Villena té una important infraestructura en xarxes de comunicació, autovia de Llevant, Madrid-Alacant, com a la Cal 3314, el Coi Caravaca, que enllaça la Nacional 301 Múrcia-Madrid, i altres carreteres locals i comarcals que la comuniquen amb les poblacions de la comarca natural de Vinalopó, l'Alcoià Comtat i la Foia de Castalla. Per l'altre costat, té una estació de ferrocarril línia Madrid-Alacant i dins el seu terme es troba l'enllaç ferroviari de benzina que comunica Madrid-Alacant i València. Es troba a 59 quilòmetres de l'aeroport de Valtet per l'autovia del Mediterrani. La zona es pot enquadrar-se com una de les característiques àrees dels corredors intermuntanyencs o passos prebètics. Per la seva situació i figuració, es considera un altiplà amb trets de transició entre el paisatge manxego i llevantí. La geografia de Villena és variada, existent abruptes serres, en general, desprovises de vegetació i valls quaternaris molt fèrtils on s'ubiquen els conreus, així com els centres habitats pels que discorreixen els mitjans de comunicació. La costa més alta està en la Serra de Salines, com us he dit, a 1.237 metres, i la més baixa, 400, es localitza a prop de la Font de la Figuera. Villena presenta una oscil·lació tèrmica entre els 3 graus baix zero i els 35 graus, amb una temperatura mitjana per al mes de gener de 6 graus, i per als mesos de juliol, agost, de 24 graus. Aquestes temperatures poden pujar o de ballar, manifestant-se en gelades o seques excessives. Durant la primavera i la tardor es produeixen les més grans oscil·lacions tèrmiques diàries, siguent la causa de freqüentes gelades a partir del mes de novembre i fins al mes d'abril. S'observa una diferenciació clara entre aquests mesos i un segon període de maig a octubre en valors notablement superiors. Tèrmicament, Villena posa de manifest el fenomen de continentalització manifestat en l'existència d'un veritable hivern. La pluviometria registra costes molt baixes, entre 350 i 380 mil·límetres. Així, el número de dies de pluja en la tardor a Villena és per el terme mitjà de 11 dies, mentre que la primavera es caracteritza per unes precipitacions de to més dèbil o moderat. Les altes temperatures i la raresa de precipitacions, així com la regularitat d'eixes, il·lustren la sequetat de la planura villanense, que va superant a mida que ens apropem cap a la part oriental de l'Alt Vinalopó. Degut a la seva gran diversitat fisiogràfica i faunística, el patrimoni natural de Villena és de gran importància en el context de la província d'Alacant, destacant la Serra de Salines, la Serra del Morrón. Existeixen també ambients subteparis, zones de vegetació molt baixa i acabarada, acompanyats normalment de conreus cerealistes. En ella trobem dues espècies d'aus úniques en la província d'Alacant, l'Ortega i el Cinzón. Existeixen encara zones húmedes en la horta de Villena, on apareixen amfibis i un peix conegut com fartet, molt raro, del qual l'únic habitat és el Marroc i el sud-est de l'estat espanyol. No, però és una regió, diguem, que s'assoprèn pas, però, diguem, és de muntanya abrupte i dépourvue de vegetació, i dans des coins, diguem, una vegetació très exuberante, i
Tout ça dû à la température qui permet, disons, cette exploitation au maximum de ces avantages naturels. Vous avez vu que, par exemple, 11 jours de pluie par an en moyenne, et des températures de plus fortes, 28, 30 et quelques degrés, et moins 2, moins 3 parfois, en des mois, disons, hiver. Et disons que jusque bien commencer, déjà bien entamer la prime, le printemps, parfois ça, on est assujetti à des variétés, aux variantes de température assez importantes. Mais dans l'ensemble, rien de mauvais. Vous êtes dans une ville que, comme toute cette ville de la communauté valencienne, vous verrez, en écoutant notre programme il y a récent avec nous, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez mieux connaître ces gens que, bien sûr, de Toulouse, ils semblent très lointains et sont pratiquement méconnus des gens de Toulouse.

La Serra de Salines. A la Serra de Salines és on més abunda la vegetació boscosa, el bosc mediterrani, conservant àmplies zones de carrascal i dents i ben forts pinedes. En aquesta zona de més gran diversitat faunística del nostre territori destaca la gineta, el gat montès i el cinglar. Completen aquesta relació les aus de presa diurnes i nocturnes. Ja la Serra del Morrón també, que a malgrat la sequetat de la planura de Villena, les zones de matoll com són el Romer, el Ginebró i la Sabina estan àmpliament representades en les més serres del terme, siguent el seu genuí representant la Serra del Morrón. En quant a la fauna, podem destacar els animals de caça més coneguts com el conill i la perdiu també, i la llebre. Doncs voilà, i si on se promène dans la serra, dans la muntanya, on voit énormément de choses. On va écouter une musique de plus, après on va commencer à parler un peu de l'histoire de Villena, et ne vous affolez pas, il y a toujours, après la sacro-sainte tradition de Radio-Occitanie, parler de la cuisine et des fêtes.

Los vestigis més antics trobats en l'actual terme municipal de Villena es remunten al paleòtic mitjà fa 50.000 anys. Des de llavors, tant la prehistòria com la història estan extensament representades en cada un dels seus moments. La prehistòria apareix marcada d'un costat per la continuïtat del poblament constatada des del paleòtic mitjà, de l'altre per la originalitat de jaciments com la Casa de Lara, representant el neolític més pur, i darrerament per la definitiva irrupció de l'urbanisme en una de les principals ciutats del Mediterrani Occidental, el Cabés Redondo. Els orígens de la vila, la història ha vist passar ibers, romans, visigots i musulmans. Però ficar-lo cap entre els orígens de la ciutat és més problemàtic. La primera notícia que es té és la del tractat dels musulmans amb Teodomiro en l'any 713. En ell s'anomena la ciutat de Villena a partir del segle XI. Com en què la fugida de vocals pròpia de l'escriptura islàmica ha sigut identificada com Villena per prestigiosos investigadors. L'aspecte general de la ciutat abans de la reconquesta cristiana va tindre que ser, segons les fonts, esplendorós jardins en els que l'aigua de l'antiga laguna i dels numerosos manantials jugaria un paper predominant, en què els viatgers morien les seves construccions més sobre els jardins, els castells i la mesquita. Pactes e influències també, parce que je vous dis, c'est une région, disons que, bien sûr, les morts provenant d'Afrique arrivent, occupent Andalousie, et ils s'étendent. C'est tout à fait logique. Quand on occupe une terre, des terres abruptes vers l'intérieur, ils sont très jolies, ça permet d'occuper un pays n'importe lequel. Mais quand on prend la côte, une côte luxurieuse, comme ces côtes, disons, du pays levantin, et qui englobe les pays valenciens et le sud de la province de Tarragone jusqu'à la rivière Ebre, pour eux c'était vraiment un paradis. Un climat très bon, pas trop rageux, pas des températures très basses, au contraire, plutôt des températures très très très bonnes pratiquement toute l'année, l'eau pratiquement en abondance, la mer à quelques mètres. Donc vous pouvez vous imaginer que c'était une terre, disons, de prédilection pour eux. Quand soi-disant ils arrivèrent en Andalousie et ils d'après les historiens, ils rendirent grâce à Allah en disant que c'était le paradis. Je crois qu'on n'a jamais transcrit ce qu'ils devaient dire quand ils ont pris les pays valenciens. Parce que ça devait être vraiment quelque chose de plus ou avec quelques mots en plus. Parce que c'était quelque chose de vraiment bien. La situació geogràfica i històrica de Villena ha sigut sempre una zona de frontera. Fronteres que han marcat profundament les influències culturals rebudes, així com el regne musulmà de Múrcia va tindre aquesta ciutat de jardins com límit nord, donant-li també als cristians aquesta condició. La conquesta cristiana de Villena va tindre lloc en el 1249. Fou realitzada pel comendador del Canyís en nom de Jaume I i de la corona d'Aragó, incomplint d'aquesta manera pactes anteriors que deixaven òrbita castellana la seva reconquesta. El tratat d'Alzmira, en 1243, la tornava a Castella, creant llavors el senyoriu de Villena. Més tard, en 1261, Castella necessitava de nou ajut dels catalans i dels aragonesos per sufocar la sublevació morisca. Aquest marcat caràcter d'absorció d'influències diverses castellana i aragonesa no quedarà tallada definitivament que amb la creació del senyoriu de Villena, del qual el seu primer senyor o infant,

Manuel era germà menor d'Alfons X el Savi i, diríem, de la família de Jaume I. Posteriorment, don Joan Manuel, segon senyor i primer duc de Villena, va casar amb doña Constança, filla de Jaume II, patint la invasió dels aragonesos en el regne de Múrcia. El senyorio principat, ducat i posteriorment marquesat de Villena s'estenia per la part de les actuals províncies d'Almeria, Múrcia, Albacet, Alacant, València i Conca, i comprenia 23 localitats. Escoltem una música i anem a parlar breument dels títols i de les guerres també, perquè tot això comportava doncs una mena de guerres, de signatures, de tornar endarrere, de pactes, d'aliances, de trencadisses de pactes, d'invasions, de reinvasions, de fugida dels uns, de fugida dels altres. Tot això poder amb el visiplau i l'alegria de vos moros que havien, com els cristians que havien baixat cap a les terres, no s'entenien i bé, doncs anàvem poder, diguem bé, mentre es duri d'aquesta manera, poder un dia tornarem a pujar una altra vegada, però en fi, anem a veure.

non è dels reis catòlics Carles, o sigui l'emperador Carles I, li concedí el títol de ciutat en 1525. S'obre llavors un període de certa tranquil·litat, solament trencat per l'etern conflicte territorial dels aurines entre Claudet i Villena, a la fi del segle XVI. Durant la guerra de successió entre els Àustries i els Borbons, la vila apoyaria estos últims en la figura de Felip V, siguent el seu castell una excel·lente plaça d'armes per acabar amb els furs del Regne de València en la famosa batalla d'Almans en 1700. Això va fer guanyar el títol de molt noble, molt lleial i fidelíssima que avui figura en el seu escut. La imatge urbana de Villena, darreries del segle XVIII, és una ciutat oberta que ja no tenia muralles, inserta en el camí de desenvolupament amb el pas a meitat del segle XIX del tren que unia Alacant i Madrid, o en el traçat que de connectava amb el coll, creixent en fi amb el segne dels temps. I és així, doncs, la ciutat tornarà als seus ulls a la història d'incorporar-se definitivament a la província d'Alacant. En 1836, el desenvolupament de la ciutat ha propiciat que en l'actualitat Villena sigui una ciutat dinàmica, disposada d'una infraestructura de serveis pròpia d'una ciutat moderna. I no voilà, c'est comme ça que cette ville qui se trouvait à l'origine au royaume del royaume de Murcie, après passa al royaume d'Alacant, a la província d'Alacant, après passa la corona aragonesa, passa une autre fois à la corona castellana et après retourna une autre fois définitivement d'une façon géographique, historique et culturellement à la province d'Alacant. Et bon, elle dut subir ces passages de guerres terribles qui eut lieu entre catalans et castillans et des guerres internes propiciés par des révoltes, par contre-révoltes, par des revendications des uns et des autres. Mais enfin, aujourd'hui, Villena, c'est une ville qui est très ouverte. Elle dispose de des infrastructures excellentes. Et c'est pour ça que si vous descendez vers le sud, n'oubliez pas, au moins, arrêtez-vous à Villena, dans toute cette région, et vous verrez, c'est extraordinaire.

Declarat de bé interès cultural per decret, l'empassament de l'actual Villena té el seu origen en el castell, al voltant del qual es va desenvolupar el poble àrab. Ese s'estenia al torn a l'església de Santa Maria, antigua mesquita, purificada pels cristians després de la conquesta. En certa mena, esa desapareguda mesquita va tindre que constituir el centre cívic de la població àrab. L'arrabal moro no tenia muralles, pui, segons els textos, fou manat cercar i tancat una vegada dominat pels cristians, ja en la meitat del segle XV. Al llarg del segle XVI, les muralles junt al castell foren objecte de successives reparacions. La ciutat cristiana i les properies de l'actual església de Santiago quedant la població àrab com un arrabal de la primera. Del segle XVI al XVII, la població experimentaria un marcat esplendor a reformar-se i ampliar-se les dues esglésies. La ciutat es desenvolupà per un costat en els vessants de la Serra de la Villa, carrers costeruts, xamflans irregulars, mentre que el veritable i singular nucli de la ciutat s'ubica en la zona més plana que té com eix principal el carrer Major. A darrer dies del segle XVIII, en una ciutat ja sense muralla, l'expansió s'ajuda en els camins de Sacs, Iecla, Claudete o de la Meseta, avançant cap a les terres de Llaor, en què provoca un creixement urbà més espontani, centrat fonamentalment cap a l'oest. La construcció de la línia de tren Madrid-Alacant, a mitjans del segle XIX, condiciona la llibertat expansiva, obligant un creixement que encara avui, en nostres dies, es desenvolupa cap al nord i tímidament cap al sud. La imatge urbana de Villena, del segle XVIII, és la d'una població allargada que puja per un tossal anomenat per la torre d'homenatge del seu castell. Entre les cases de l'antiga ciutat sobreixen les tres torres, la de les esglésies de Santa Maria, de Santiago i la que es crida normalment Torre de l'Orejón, lloc on es reunia en edat mitjana el cabildo municipal. En actualitat, aquesta imatge que pot il·lustrar-se des de l'alt de la torre del castell s'ha distorsionat com conseqüència de la barrera arquitectònica que suponen les noves edificacions construïdes en la vorera exterior del cas tradicional, amb els seus alçades que amaguen una bona part de les fites referencials de la ciutat. Hi ha el castell de Villena, edificat per els moros cap al segle XII, que fou declarat monument històric i artístic. Consta de dos tancats sense fosso, flanquejats per sots rodons amb l'aditament de l'externa per un recint poligonal de quatre fronts, reforçats amb coberts en els vessants. La torre d'homenatge és de planta quadrada, llevada amb murs de més de 3 metres d'espessor. Consta de quatre cossos, els dos primers de tapial almohade i els dos superiors de la mamposteria, construïts esos darrers a mitjans del segle XV per don Juan Pacheco, segon marquès de Villena. Les cobertes de les dues primeres estances estan formades per bòvedes almohades d'arcs entrecreuats d'importància excepcional, per ser, com és del veí castell de Villar, les més antigues del seu estil en l'estat espanyol. En el coronament resalten unes petites torres volades al estil luso castellà. El castell de la Talaia, que fins al segle XV va conviure amb el més antic de Salvatierra, fou escenari de diverses lluites tant en temps de Carles I durant el llevament dels agermanats valencians com en el transcurs de la Guerra de Successió que entronitzà els Borbons o ja en el segle XIX durant la Guerra d'Independència contra els francesos, els quals varen volar les dues magnífiques bòvedes almohades que estaven mencionades ben amunt. Bien sûr, quand on est un occupant, quand on n'est pas du pays, s'il faut détruire quelque chose, d'avant-sambre, on n'y met pas, on n'y donne aucune importance, et on vole, disons, on déruit, on démolit n'importe quoi, si c'est dans les, disons, dans les idées de défense ou d'autodéfense.

ja l'església de Santiago començada a edificar en el segle XIV. El seu aspecte actual data del XVI, siguent un dels conjunts gòtics renaixentistes més importants del País Valencià. La seva planta de tres nivells i les seves columnes torçaetes, similars a les de les llotges de València i de Mallorca, es poden considerar típiques del gòtic català, si bé adquireixen així més gran monumentalitat. Hi ha el Palau Municipal, edificat per Pere de Medina a principis del segle XVI, per morada pels de beneficiaris magistrals del Temple de Santiago, Casa Abadia. Fou preparat en 1576 per el Cabildo Eclesiàstic i adquirida per el Consell de la Ciutat per les cases consistorials. La valoració de l'edifici ve dada del seu caràcter renaixentista de clara impronta de la seva façana, en dos de les seves finestres i en el pati de doble galeria amb escala incorporada. La seva construcció s'atribueix a Jacobo Florentino, escultor que havia treballat amb Miquel Àngel a Florència i que després de treballar a Granada i Múrcia, doncs va vindre a treballar i va morir a Villena en 1526. En 1607, l'arquitecte Cosme Carreras intervendrà en l'edifici deixant impronta barroca en la finestra de la façana del front esquerre. Recentment, a mitjans del segle XX, s'amplia la façana de la seva part superior, restaurant-se també el pati. El Palau Municipal de Villena fou declarat Monument Històric Artístic Nacional en 1968. Hi ha la plaça Calvo Sotelo, la plaça Major, situada al costat del carrer Major, està dins de la tradició de les places majors de l'estat espanyol. Fou incoada l'expedient de declaració del conjunt històric en el 77. La primera menció que es té de la plaça es remunta al segle XIV, encara que la seva formació suposa un procés que es produeix en el pas del temps per atensar la seva forma actual. Originalment fou un espai obert que servia com a lloc de reunions al Consell Municipal, fins que en 1560 este decideix d'edificar en l'àngul nord de la plaça Almudí, el lloc destinat a la còpia del blat del pòsit, traslladant-se simultàniament les sessions municipals a les cridades cases del Tresor en la plaça Santiago. En el segle XVIII, l'Ajuntament adquireix unes cases situades en el centre de la plaça per la seva enderrocament o demolició, tancant poc després de l'àngul sur. Hi ha el santuari de Nostra Senyora de les Virtuts. En la construcció d'aquest conjunt declarat Monument Històric Artístic en el 76, es fa advertència de diverses èpoques. La primitiva ermita es remunta a la segona meitat del segle XV, de la qual queden restes en la cripta, baix el camerí actual. Al semblar, els habitants de Villena, fugint de la peste, es varen assentar en aquest paratge, decidint de buscar la protecció d'un patrono que fou la Mare Déu o la Mare de la Verge de les Virtuts. La portada de pujar al temple és de ser renaixent i per després doncs arriba el claustre i dos finestres a l'extrem de la façana que pertanyen al patronat del monestir. El claustre és molt senzill, en marcs de mig punt rebaixats que apoyen sobre piles de rajola, mentre que les galeries estan cobertes. La caixa d'escales que puja, que es troba a l'oest, sense guardar l'eix de simetria en la portada. En el seu segon ramal se bifurca en dos, dan accés a la zona de les celdes, on a més es retroba la cuina, el refectori, etc. Està tota ella guarnida de pintures, d'estàtues, i el camerí del segle XVII està decorat amb estucs i pintures del segle XVIII, en els que es presenten temes marians, completant el programa de les quatre evangelistes sobre les petxines. Una miqueta de música més i encara tenim que parlar de moltes més coses. Viatjo, perquè si no, us imaginé, eh?

una cortina de parlar allà a la casa de la família Selva, ubicada en la plaça de Santiago. És una casa palau de tres plantes més una quarta retranquejada respecte a la façana. La seva composició és totalment simètrica, inclús en la situació de l'accés. Té balcons de cuidada ferreria de la planta primera i destaca el cos de remat amb una llotja renaixentista italiana. Aquest edifici és un excel·lent exemple de la construcció burgesa decimonònica. La superbèrbia façana fa referència a les últimes fases constructives de l'adjacent Palau Municipal. En l'actualitat abriga les instal·lacions del Museu Fester. Hi ha l'església de Santa Maria, llevada sobre una antiga mesquita musulmana en el segle XVI. Es va convertir en l'església del Raval. Té una sola nau que apareix convertir-se en tres al perforar els contraforts interiors. El seu capçalera poligonal no té girola i les seues bòvedes de creueria descarreguen els pilars amb semicolumnes adosades que lleven gravats relleus renaixentistes. El renaixement també es pot observar en una porta interior que dà a la sacristia, siguent un element més d'estil ben clavat en la nostra ciutat. La façana està remarcada i emmarcada en un pòrtic barroc, mentre que la torre, exempta de dos terces parts del seu perímetre, s'equipara a de Santiago. Hi ha el Palau de la família Mergelina, en l'actualitat Asil dels Vells. Fou construïda a darreries del segle XVII a començaments del següent. Està molt desvirtuat en l'interior degut a les múltiples intervencions patides. Es conserva la façana barroca, que mostra una composició molt curada, alternant rítmicament els bancs i els massissos en els entablaments de disposició de volta, tal com ocorreix a la finestra del Palau Municipal, obra de Cosme Carreras. Hi ha la plaça de les Malves, situada a l'oest de la Corredera, presenta una solució d'accés mitjançant carrer junts als seus xamfans. Es conserven edificacions del segle XVIII, d'estructura barroca. Hi ha la plaça de Santiago, que constitueix un espai urbà de més gran representativitat en el casc històric de Bellina, de traçat irregular, ix entorn a l'església de Santiago, formant un lloc en el que es concentren numerosos edificis significatius. La plaça de Santiago naix com a centre de la ciutat cristiana, que va creixent en les proximitats de l'església per oposició a l'antic arrabal moro, que es va concentrar en la mesquita ubicada en el lloc que actualment ocupa l'església de Santa Maria.

culinari et creix especialment rellevants en esta terra, influenciant fonamentalment per la cuina manxega i la mediterrània també. Les carnes, especialment els embotits, atensen costes molt altes al nivell provincial. La cuina tradicional s'arrela entre de gens del camp, com la gachamica, els quals ingredients són els alls, l'oli, la farina i l'aigua. En general es tracta de plats altament calòrics que ajuden a combatir el fred o hivern de villanenc. En el cas de l'exquisit i nutritiu triguico, a base de blat picat, porc, pengues, pèsols, naps i patates o trumfes, especialment arrelat en este gaspatx de Villena, de cim manxego, que és costum d'acompanyant en ball i oli, o diríem arròs i per, el ple de l'arròs, pasta i caracols i les faves, aquests plats de la cuina popular. També compta la gastronomia de Villena amb apetitoses pastes tradicionals com els sequillos, els rollicos de vi, els amellats o les tonyes, que completen el panorama culinari de la ciutat oferta per l'electe dels paladars més variats i exigents. Però també hi ha dos vins, i els vins n'hi ha que verdaderament es pot dir que són coses fora de si, que ixen del natural. I podria dir-vos jo, personalment, així a la Ràdio Occitània, que dins els nostres programes, quan parlem de vos vins, a vegades, després de fer els programes, fem uns berenars, o fem una miqueta, un most, paguem un most, i els vins doncs d'aquesta regió són veritablement bons. I així, a vegades, a Toulouse, en tenim. No puc dir les marques perquè no seria seriós, però aquests vins que venen d'aquestes terres són bonets. Són d'aquests que hasta fan mal quan estan agitats. Quan estan drets, maten, i quan estan agitats fan mal també, de lo bons que són. Doncs bé, escoltem una miqueta de música més i continuem a parlar.

A Villena trobareu el Carnaval, el Festival de Titelles, les festes de moros i cristians de Nostra Senyora de les Virtuts, la Setmana Santa també, que és una cosa doncs, molt tradicional, i després doncs, trobareu el teatre i foc en el barri del Raval. I és per això doncs, que hem escoltat aquesta miqueta d'explosions, de passacarrers que tenim a casa nostra, que pareix que si no tenim això, quan fem una festa, ens sentim pobres, solets, i sense vida. Anem a escoltar una mica de més de petards, si podem, a Cines, per veure

companys, amics, dins el nostre programa. Avui vos hem parlat de Villena i desitgem que l'heu trobat a vostre agrat. I, chers amics de Toulouse, una fois de plus, nous vous avons parlé du Pays Valencien. Nous vous disons, com d'habitude, merci pla per haver demorat amb nosaltres, bonos serados, adixats, al cop que ve, i adéu als nostres amics valencians.